0: deixa'm fer tota la renglera perquè si no han acabat s'agafen cels. M'hi he trobat. Montse?
1: De quin poble ets tu?
0: Collonto. Poder que ho féssim a Reus el pròxim dia. Que almenys s'estalviarien la gasolina aquesta gent. A mi també fot una mica més que una mica menys. Montse, què més? Estalella? I jo...